0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: vinos.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.

Ràdio Montornès. En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futur.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica, té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

So long, sad times, go long bad times, we are rid of you. I

are clear again. So let's sing a song.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: és per nosaltres.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.

aquells miralls que es van cansant a poc dels meus consells. I a mi

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
1: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès, especial cap de setmana. Avui, diumenge 6 de setembre de 2026, primer diumenge de mes. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Ja hi som aquí, el Miquel Zafra i la Núria Catxan, i hi som per portar-vos els millors moments de la setmana. Espero que aquesta setmana per tots vosaltres hagi estat una setmana bona, amb tornada a les rutines o potser amb marxes cap a l'estiu, perquè hi ha molta gent que agafa vacances al mes de setembre. Sigui com sigui, nosaltres doncs ja ens hem integrat en les nostres rutines, ja tenim el camí cap al mes de setembre i enllestit cap a la Festa Major. Tenim moltes coses a explicar del que ha passat durant aquestes darreres setmanes i per això hem tornat aquí a les mañanes de Ràdio Montornès. És la nostra obligació, com la vostra, que segurament també tindreu les vostres obligacions. Soy Miquel. Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom.
1: Diumenge, com aquell que no vol la cosa,
2: per
1: mira
2: fi,
1: tu per d'on.
2: Per fi, hem arribat a diumenge. Sí, sí.
1: Avui saps que és dia de xurros i xocolata, no?
2: Això diuen, sí, que sí. Els caps de setmana pots fer un esmorzar una mica especial.
1: Sí, i la veritat és que tenim doncs com protagonistes els xurros. A les xurreries tenim dues a Montornès.
2: Tot un clàssic, això és un clàssic.
1: Tot un clàssic, a la Cala Maria, a la plaça de la Font, i la xurreria Cruz a la Plau Picasso. Com que som molts a Montornès, ens hem de distribuir d'una o altra i agafar això, uns bons xurros, unes bones porres, un bon xocolata, començar el diumenge amb molta energia i gaudir del cap de setmana. Potser hi ha gent que prefereix fer un vermut, en fi, això ja va a gustos colores. Però sí que és veritat que el cap de setmana d'alguna manera s'ha de notar, oi?
2: I tant que sí, hem de gaudir-lo.
1: Doncs vinga, ràpidament anem a recordar que aquesta setmana tenim per endavant notícies com aquesta que fa referència a l'estiu, que s'ha posat en marxa a Montornès l'escola d'estiu de buscar feina. Això què és? Doncs es tracta d'una iniciativa del Departament Municipal de Cooperació, Promoció Econòmica i Comerç per donar a conèixer el servei que s'ofereix, així com hàbits i eines per cercar feina. Si esteu buscant feina, doncs adreseu-vos al Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç, la OPEC, i allà us donaran doncs tota mena de detalls perquè s'estan fent, s'han posat en marxa aquesta escola d'estiu de buscar feina. I jo crec que és una cosa molt interessant, però al llarg del setembre i de l'octubre es fan formacions que també són molt adients. Us recomano que us informeu. La regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha visitat les mañanes de Ràdio Montornès aquesta setmana i ens ha portat les novetats d'enguany de Festa Major. I us haig de dir que aquesta Festa Major, pràcticament tot són novetats, canvis i dies que deixen de ser festius i altres que tornen o comencen a ser festius. Hi ha canvis. Escolteu l'entrevista perquè us informareu de tots aquests canvis. Val la pena que escolteu a la Mercè Jiménez. Aquesta setmana també hem convidat a la terapeuta Yasone Sánchez, que ens ha fet aquesta secció dedicada al Reiki, una teràpia alternativa que ens pot ajudar a connectar amb nosaltres mateixos. I acabarem amb les coses d'Alicia, Alicia García, i música per gaudir de propostes interessants i divertides que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida. L'Alicia se'ns presenta amb unes ulleres noves de color taronja que us agradarà molt doncs la conversa que hem mantingut amb ella. Vinga, va, Alicia García i les seves coses. Us diré que avui és el Dia Mundial de les Aus Playeres. Cada 6 de setembre es fa un homenatge a una de les espècies d'aus més peculiars del món. També és el dia de la conscienciació sobre el daltonisme. Cada 6 de setembre se celebra aquest dia, una data que coincideix amb l'aniversari d'un home que va canviar la manera que veiem el món. El món es veu en blanc i negre, no es veu res o es veu en colors. Doncs el John Dalton el va començar a veure de diferent manera. Us convido a que busqueu informació sobre el dia sobre el daltonisme. I avui, 6 de setembre, Sant Mansueto, Onesiforo, Eva i Prepedigna. Noms complexos i jo no conec cap. Eva sí, però Mansueto, Onesiforo, la veritat és que no. Felicitats, que tingueu un bon dia si esteu d'aniversari per molts anys i benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès.
3: A Ràdio Montornès, de 10 a 12, edició cap de setmana de les mañanes amb Núria Catxan i Miquel Zafra.
1: Aquest estiu s'ha posat en marxa a Montornès l'Escola d'Estiu de Buscar Feina. Es tracta d'una iniciativa del Departament Municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç per donar a conèixer el servei que ofereix, així com hàbits i eines de cercar de feina. L'escola ha consistit en 4 sessions que s'han desenvolupat a l'edifici d'Acció Social, ubicat al carrer de Sant Isidre. Han anat dirigides a jovent d'entre 16 i 29 i s'han fet 2 rodes. L'Arnau Galí és tècnic d'orientació laboral juvenil i ell ha declarat que la manera de buscar feina ha canviat molt en els darrers anys i és per això que han volgut crear aquestes accions puntuals.
4: Realment la gent arriba als nostres serveis amb molta actitud, amb moltes ganes, però amb pocs coneixements i, per tant, amb pocs coneixements no sempre només tècnics en el sentit del seu sector, sinó que de com començar a buscar aquesta feina. És obvi que d'uns anys cap aquí la manera com buscar feina ha canviat molt. Quan potser jo necessitava buscar feina podia imprimir uns quants currículums i anar a repartir-los per les empreses, ara això ja no és així. També en alguns casos pot ser així, però també hem d'explicar en quins casos pot ser així, no? Depèn del sector, depèn del moment, fins i tot. No és el mateix buscar feina a l'estiu que buscar-la al llarg de l'any, no és el mateix buscar una feina puntual perquè ets jove i estàs estudiant i vols guanyar algun calé mentre fas les vacances acadèmiques, que necessitar de trobar feina perquè t'hi va la vida o perquè has de mantenir una família. No és el mateix una cosa que l'altra, i per tant el que intentem és explicar mitjançant un seguit d'accions puntuals, com poden ser aquestes 4 sessions que li hem dit escola d'estiu, però que li haguéssim pogut dir de qualsevol altra manera. Doncs són 4 ítems, 4 idees, 4 coses que has de tenir clares a l'hora de buscar feina.
1: Cada sessió, recordem que ha tingut la seva temàtica i han estat complementàries, unes de les altres, com ara aprendre a fer seguiment de les candidatures presentades o com millorar el nostre currículum.
4: En una primera sessió fèiem el currículum, en una segona sessió fèiem una proposta de cerca sistemàtica, també amb la intenció de que la persona que està buscant feina i que quan portes cert temps buscant feina, les persones que hem estat en aquesta situació en algun moment de la nostra vida, és un moment complex, és un moment amb molts dubtes, és un moment en què no saps massa bé si estàs avançant, si no estàs avançant. Per tant, nosaltres el que plantegem és una cerca sistemàtica que a tu et doni la sensació, fins i tot emocionalment, no?, de que estàs avançant i que té un sentit les coses que fas. També hem dissenyat una altra píndola, que és la lògica de fins a on podem anar a buscar feina, no?, i per tant ampliar una mica el nostre radi, de dir, no només tenim Montornès, sinó tenim Granollers, Montmeló, que són ciutats, doncs, que estan molt a prop i que també tenen els seus polígons i tenen les seves dinàmiques empresarials i de cerca de feina, on també podem anar a buscar feina, però fins i tot, doncs, amb 40 minuts en transport públic ens podem acostar a Cardedeu o, evidentment, podem baixar fins a Barcelona, que torna a ser un altre àmbit molt gros on trobar també feina, no? I, finalment, un repàs de les accions formatives que podem fer per tal de millorar la nostra ocupabilitat.
1: Com dèiem, el Jesús Contreras és un dels joves que aquest estiu ha seguit la formació. Ell va arribar a Espanya fa 2 anys i ara, amb el permís de treball ja habilitat, està decidit a trobar feina.
5: Ja se me habilitó el permiso de trabajo, entonces estoy en la búsqueda de otras oportunidades para crecer acá en el mundo laboral, y entonces ellos me están dando una herramienta a la hora de buscar empleo, de las aplicaciones, las distintas páginas o programas que hay. a la hora de formar el currículo, el CV, nos dan ciertas características, ciertos cambios que podemos realizar para que sea mejor al momento de enviarlos a las empresas. Más que todo para cumplir las características de este nuevo sistema que es la ATS, que es con la IA que maneja ciertos términos, entonces esos términos los puedes incluir en tu currículo para que pasen esta barrera de la clasificación.
1: El jove ha valorat molt positivament tant el servei ofert com els continguts.
5: Me parece muy interesante, de hecho ellos son muy atentos en cuestión, cualquier duda que tengo, les voy preguntando, ellos amablemente me contestan cualquier duda, me dan cualquier detalle y ahí van viendo cualquier corrección y me van explicando más que todo en el proceso y he aprendido muchísimo acá. Claro, porque más que todo yo no manejo el sistema de este país, entonces ellos me van abriendo un poco más en cuestión de términos y todos los procesos. Es de mucha ayuda como tal porque, claro, hoy en día todo avanzado, entonces ahora se manejan muchísimas cosas nuevas, entonces habrá gente que no entenderá de esto, entonces es una gran ayuda para estas personas el que ellos den este conocimiento básico a todas las personas en general, que te ayuda muchísimo a la hora de buscar trabajo.
1: El projecte Escola d'Estiu de Buscar Feina està inclòs a la dimensió sociolaboral. Part de les sessions es continuaran oferint a través del Club de la Feina. Si esteu interessats i interessades, us podeu posar en contacte amb la OPEC, trucant a l'Ajuntament o bé presencialment a l'edifici d'Acció Social, situat al carrer de Sant Isidre.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta. A través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso, descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.

0: Doncs avui tenim a la Mercè Jiménez, regidora de Cultura i Festes, a l'Ajuntament de Montornès, ja la coneixeu. I, clar, no pot ser d'una altra manera. Primera setmana de setembre comencen a partir de dilluns algunes de les activitats de la nostra Festa Major i com que estem allò ja calentant motors, doncs l'hem convidat perquè, sobretot, ens expliqui doncs, les novetats. El programa d'activitats s'inicia dilluns i s'allarga fins diumenge 27. I ja, com sempre, propostes culturals, festives, esportives, a veure, de tota mena. I la Mercè, doncs, està amb nosaltres per parlar. Parlem amb ella. Bon dia i benvinguda.
1: Bon dia, Núria. Què tal?
0: Molt bé. Com va?
1: Molt bé, molt bé. Sí? Ja incorporats de nou a la voràgine, no?, de la Festa Major, que estem molt emocionats, no?, amb ganes i a veure la resposta.
0: Suposo que abans de tornar a Montornès aquest estiu hauràs agafat moltes piles, no? Perquè ara ve el grosso de l'any.
1: Ara ve l'oci, és veritat que és una part molt important de les festivitats de l'any i que, a més, convé que, bueno, ve molta gent, no? Participa i és molt agradable, la veritat, de passejar i de trobar-te la gent i veure com gaudeix de tota aquesta feina que hem tingut prèvia fins a treure això, la programació, la samarreta, tot el que té a veure amb la Festa Major.
0: Avui vens uniformada, vull dir corporativa, de Festa Major, amb la samarreta d'aquest any. Podem començar parlant... Mira, no anava a començar parlant de la samarreta, però em sembla que és una samarreta molt xula i que doncs, val la pena, no? Perquè també és una iniciativa nova.
1: Sí, ha estat el disseny del Sergi López, que fa uns mesos va fer també el disseny que n'hi ha a l'entrada de Montornès Nord.
0: Això va ser iniciativa d'ell o veu demanar vosaltres?
1: Bueno, ja feia temps que calia fer un canvi en aquell mur i va ser, bueno, un company, el regidor Jordi Delgado, li va tirar la canya amb el Sergi i va ser molt... Molt maco el pensar que ell que sí que podia fer una proposta, va fer la proposta, les van anar quadrant i, bueno, i el que tenim, aquest mural tan xulo, representatiu també de Montornès, del patrimoni, i que tan bona acollida ha tingut. I van pensar que seria una bona aposta, doncs continuar amb el Sergi, ell estava molt emocionat també de poder, bueno, clar, de poder fer el disseny de la samarreta. I, bueno, quatre directrius, no?, que és el que habitualment, no?, solen portar les samarretes, doncs ens ha fet aquest disseny superbonic. Molt colorista, no?, i que també deixa a l'abast doncs, els elements més participatius de la nostra Festa Major.
0: Sí, la veritat, amb unes lletres molt grans, amb verd i taronja, i dins les lletres podem veure doncs, els gegants, a l'Ajuntament, les penyes també estan representades,
1: el
0: no?
1: Castell,
0: els diables, el castell,
1: que també és molt, molt nostre. Bueno, una mica de còctel de, no?, de tot el que representa. No serà tot, però si més no, quan ho veus, doncs dius, sí, això és Montornès.
0: Sí. Doncs vinga, ara sí, comencem parlant de la novetat d'enguany. És el canvi de dia festiu de divendres, de dilluns a divendres. Ara ja no podem dir que dilluns és festiu a Montornès, sinó que s'ha canviat. Serà el 17 de setembre i acabarà diumenge 20. Per què aquest canvi?
1: Bé,
0: Tothom em pregunta a mi això. Jo què sé. Mercè, explica-ho, perquè clar, jo dic, és que sembla que els de la ràdio hem de saber de tot.
1: Bueno, en veritat a tothom li pregunten per tot, a veure què es pot descobrir, no? Però és veritat que jo recordo, des que vaig entrar el 2019 i l'aposta del dilluns, sempre hi havia aquest rum-rum, no?, d'entitats, de persones que t'anaven deixant caure. I és veritat que a l'hora de programar per nosaltres no era gens fàcil, perquè dilluns era l'últim dia, havies de fer doncs, la deliberació i tot plegat era un dia que no era gens hàbil, perquè per molt bé que volguessis ajustar la programació, que fos atractiva, que pogués refer reclam, no?, perquè la gent vingués, doncs no era un dia gens productiu. A més, amb la feinada que té doncs, fer una programació i el risc, no?, d'això de programar i que al final, doncs jo sempre ho dic, érem les penyes, no? Veies la Marifé, el Jorge, l'alcalde, jo i les tècniques, no? Érem... I llavors tampoc no feia no feia festa major, era com a l'últim dia, però no quedava gens lluït. Llavors, si mirem també amb les poblacions del voltant o d'altres, el divendres és molt més productiu, també tenen aquest dia festiu dins de la programació, i creiem que sobretot amb el jovent, el dijous ja comença a haver-hi aquell moviment a l'escalf arreu, no? Fins i tot entre setmana, no? Que tu ja el dijous ja fa olor de cap de setmana. I llavors l'aposta és aquesta, el canvi de divendres, que creiem que serà més productiu. També he de dir que la comissió s'ha esforçat molt i també ho ha vist bé. D'altra banda, les penyes han fet un superesforç perquè a tenir en compte que han canviat les dues juntes, tant la de Pere Antom que les de Bartomeu, han fet seu aquest dijous com inici de festa major.
0: Clar, hi ha molta gent de les penyes. Nosaltres després parlem, avui hem començat amb la regidoria, però després passant els gegants, els diables, les penyes, i molta gent s'agafa festa la setmana de festa major. Guarda una setmana de vacances per poder estar al 100% per festa major. Això és molt important.
1: És molt important perquè li donen el valor a la festa major, no? Perquè volen gaudir-la, volen estar al carrer i és important que ho facin així, no? Perquè també per nosaltres, a l'hora de programar, doncs veus que la gent s'involucra, no? Perquè surt al carrer. I com et deia, doncs les penyes, sí, és veritat que vindran a visitar-vos, però han estat doncs capçals també en aquest recolzament el dijous i amb una programació també molt, molt rica.
0: Clar, darrere d'aquesta decisió hi ha molta gent que participa activament a la festa major, que creu que és millor així, d'aquesta manera, no?
1: Sí, no tothom,
0: clar,
1: com sempre,
0: és que nunca llueve a gusto de todos.
1: Però
0: clar,
1: sí que és veritat que és una aposta important i que, bueno, la volem tirar endavant. I també s'aposta de la regidoria, doncs el dijous que sigui, doncs com a començament de festa major, doncs un dia que hi hagi una programació entretinguda, divertida i bueno, i sobretot que sigui atractiva, no? I que tothom, doncs ja dijous, tingui al cap que comença festa major.
0: Molt bé. Doncs aquí està l'explicació, crec que és clara. Anem a provar què tal funciona aquest any, segurament que a les mil meravelles, i tornarem a parlar amb la Mercè. Bé, anem a repassar algunes de les activitats més importants. No sé si hi ha coses noves o si una mica seguim la tònica que ja funciona d'altres anys. És veritat que les penyes també doncs han deixat de fer algunes activitats perquè, clar, el canvi de penyes doncs ha promogut d'altres activitats, clar.
1: Sí, està clar. Les penyes tenen el poder absolut de fer la seva programació. És veritat que la comparteixen amb nosaltres i l'acabem de poder de llimar, però sí que és veritat que ells també han fet el seu filtre i han vist doncs el que funciona millor o pitjor, o fins i tot el múscul que tenen, perquè també no és fàcil dur a terme qualsevol activitat, perquè necessita un múscul de persones que col·laborin i que ajudin en tota la logística. Llavors, ells han fet el seu filtre i és veritat que ens han preparat altres activitats que no teníem fins ara, com a novetat, i que està molt bé que tot i començar de nou, doncs tinguin aquesta iniciativa. I com a novetat, com dèiem que divendres és festiu, doncs les activitats que es feien habitualment, com el pregó, que ho fèiem divendres, que era el primer dia de festa major, doncs enguany passa dijous.
0: I el pregó, el no pregó. La cremada.
1: No, la cremada és potestat de diables i és veritat que ells ja ho tenien coll avall, que era divendres, i ho hem conservat així. Com deia, les entitats també tenen el seu poder per dir, mira, a mi em va més bé per la logística.
0: Llavors, Mercè, entenem que dijous anem a la plaça Pau Picasso, es farà el pregó.
1: És el que anava a dir-te, que canviem també d'espai, el pregó. O sigui, dijous tot transcorrerà a la Pau Picasso, és a dir, hi haurà un festival de danses que tornem a reiniciar amb la Paqui Maestra i l'Hermandad, i això ho farem a la plaça Pau Picasso. Després n'hi haurà un grup que ja han vingut altres vegades a Montornès i que són molt animats i que ens faran estar-hi molt atents. I el pregó per part del Vic Eloyo, que ja, jo crec que ja el coneixem tots, no? Que ha fet aquesta bonica col·lecció de postals. Bueno, ha fet, no? Que es continua fent. Però d'entrada totes les postals que té, que farem una inauguració de nou el dijous. per qui no les hagi vist, doncs, que pugui gaudir-les.
0: Una exposició aquí a Can
1: Saurina. Sí, aquí a casa. Doncs hi haurà l'exposició de les postals que ja es va fer fa uns mesos i la tornem a repetir per, bueno, per donar-li volada també, doncs, a les postals, al Miquel i al nostre pregoner, no? Que estem superorgullosos d'aquesta tasca que han fet de coneixement del Montornès d'abans i del d'ara, no? Per als que... Per exemple, jo que era de fora, no? O perquè la gent que era més jove, no? Que poder no tenia aquest record. I n'ha fet una tasca molt, molt interessant que quedarà per, bueno, per sempre el nostre patrimoni, no? Aquestes Clar. Postals tan boniques. Doncs llavors tot transcorrerà amb la plaça Pau Picasso, que és el dijous, primer dia de Festa Major, recordem. I la zona de concerts, com sempre, acollirà tot el que és concerts, a la regulància, no?
0: A la zona esportiva.
1: A la zona esportiva, això sí, però el que és tot l'acte de pregó i tot el que envolta el pregó i el festival de danses, tot anirà a la Pau Picasso.
0: I per què s'ha canviat també la ubicació? Per què no es fa als Jardins Nativitat Llarza?
1: Perquè també per la mostra de danses és més fàcil fer-ho allà. Okay. I perquè ve moltíssima gent, és una activitat que agrada molt, tant la Paqui com l'Armada com altres entitats que han vingut altres vegades, ens és més fàcil, podem posar cadires, poden seure, bueno, és molt més fàcil que no pas als jardins. I sí que, bueno, com deia abans, el divendres doncs, tornem amb el seguici com havia estat fins ara.
0: I què passarà el divendres llavors? Es farà la cremada directament?
1: Bueno, n'hi haurà el ball de lluïments, com es feia habitualment. Sí, és veritat que al ser divendres festiu hi ha cert canvi de programació. El que abans eren les sardanes, que les fèiem dilluns al dematí, doncs passen a divendres. I tornem a oferir el tomb per Montornès per part de patrimoni, que és una activitat que s'ha fet diverses vegades a Festa Major i en altres moments... Que agrada molt també, perquè bueno, Ferran ens explica la història de Montornès i és molt interessant. Llavors la tornem a posar programació per part del Departament de Patrimoni. I llavors, a continuació, per la tarda, n'hi haurà el que fèiem habitualment el divendres. O sigui, això vendria a ser el mateix, el seguici, el ball de lluïment de les figures i tot seguit doncs, la cremada de l'Ajuntament.
0: A quina hora comença tot el seguici i el ball de lluïment divendres?
1: Doncs vine, a partir de 2:15 de 8 de la tarda.
0: Molt bé.
1: Tot també dic que entre mi doncs, les penyes van fent les seves activitats, però com és veritat que vindran uns dies, els hi deixem per ells la feina, no?
0: Clar.
1: També important és que dilluns fèiem sempre el berenar de la gent gran.
0: Ah, sí?
1: I aquest és un dels canvis amb el canvi de festiu. Llavors, aprofitant aquest canvi, des del Departament també de Gent Gran han cregut que podria ser interessant, en comptes de fer un berenar, doncs fer un dinar. I doncs això, que la nostra gent gran gaudeixi d'aquest dinar en companyia.
0: Diumenge.
1: Divendres festiu.
0: Ah, divendres festiu.
1: Divendres. Abans era dilluns. Doncs ara serà divendres al migdia.
0: Ens hem de mirar molt bé.
1: Sí, sí, és interessant.
0: El programa de Festa Major, perquè sí. N'hi ha canvis importants.
1: Importants, sí.
0: Ja... Suposo que la gent gran està superinformada.
1: Està molt informada. Clar. De fet, la trobes pel carrer i diu, els tiquets quan podem anar a buscar-los?
0: Clar, clar.
1: I ja els estan esgotant al casal del gent gran del centre, com el del nord, el poden trobar amb el seu carnet del casal i allà poden recollir el tiquet per aquest dinar. Tot seguit del dinar, com amb el berenar fèiem, hi haurà música, hi haurà ball.
0: Molt bé, que això els hi agrada molt.
1: Amb el
0: clar
1: Moncayo,
0: que
1: els encanta moltíssim, és el Camilo Sesto de Montornès, i els hi agrada moltíssim.
0: Molt bé.
1: La nit, com fèiem els divendres habitualment, bueno, recordar també que amb el pregó hi ha el fotocall que fa l'associació Clar. Fotogràfica, que sí. Sempre és dedicat doncs, al pregoners o pregoneres del dia, de l'any, i això també ho trobarem allà a la plaça Pau Picasso.
0: Molt bé.
1: I bueno, després doncs, ells sempre ens fan el guateque, que ens agrada tant, no? I el sopar de cabàs, tot plegat, i que fa doncs, que també la Pau... Doncs, tingui, estigui de festa, no? tot això també fa que quedi més arrodonit a la Pau, per el que parlàvem abans de partir una cosa o l'altra. Doncs ja sabem que tot el dijous el tenim allà a la Pau Picasso. I després, si, a part del Guateque, si volem anar a veure...
0: Clar, perquè divendres serà festa a Montornès, podem anar de Guateque.
1: Clar, clar, podem anar de Guateque, podem anar a veure els Stop Paus. Bueno, tenim diferents propostes doncs, adequades cadascú doncs, als seus gustos. No?
0: Molt bé. Que anem...
1: Anem a dissabte,
0: a dissabte,
1: no?
0: Avancem cap al dissabte, que és el dia gros també de Festa Major. Aquí tenim diables, gegants, aquí tenim molta teca.
1: Tenim, com igual que fèiem el Tomb per Montornès, doncs en patrimoni hem programat, com altres anys, la caminada al castell, també, molt que bé. És una de les activitats que també agraden molt al públic de Montornès. Doncs el Ferran ens pujarà fins al castell i ens farà...
0: La seva explicació que ens agrada tant.
1: Que ens agrada tant, perquè és veritat que la fa superbé.
0: Superbé.
1: D'altra banda, serà el dia que els petits, de nou, podran jugar a la plaça. Habitualment fèiem divendres, doncs tornem a dissabte, perquè també hem de comptar que divendres hi havia mercat, doncs hem hagut de fer una miqueta de restauració en aquest sentit amb la programació per adaptar-nos als espais. I doncs això, la moguda panda, les penyes amb les seves activitats...
0: Dissabte al matí,
1: Dissabte al matí, la xarangada també, que és la tercera edició per part de Bartomeus, també trobarem el sarau... que ja és
0: un clàssic.
1: És un clàssic de Montornès, que van canviar l'espai ja fa uns anys i que també és un espai molt agradable, molt acollidor i, bueno...
0: I amb el grup que agrada Montornès, lo más.
1: Sí, tornen al Tapeo, a Montornès i, bueno, i esperem doncs, que això, que la gent surti, que facin
0: poble i que ho deixin. Encara els restauradors poden participar i fer inscripció fins al dia, no?
1: Els restauradors, vols dir, com per ells per implicar-se, jo crec que això ja havia acabat.
0: Sí?
1: Jo parlo, anava a dir, parlava de lo meu, no? Però vull dir que jo crec que això ja ho tenien tancat.
0: Molt bé. Jo tinc fins a l'11 de setembre.
1: Sí, doncs
0: potser.
1: Veus, aquí ja no m'hi havia posat.
0: Jo. Informació, Si de cas, doncs poseu-vos en contacte amb l'AOPEC.
1: Si esteu interessats, sí.
0: Sí, si hi ha algun bar o algun restaurant que està interessat en muntar el sarau... Doncs fins al dia 11 de setembre hi ha temps, queda tota la setmana.
1: Sí, encara queden uns dies.
0: Sí, que hi ha gent que ho deixem per darrera hora, no?
1: Bueno, doncs... sí, sempre pensem que hi ha temps, no?
0: Sí.
1: Dic que un dels canvis també que n'hi ha, bueno, que ells no és una incorporació, són l'entitat de les Bruixes, que ja les coneixem, doncs, que han fet diferents activitats al llarg de l'any i que se sumen a aquesta Festa Major 2025, 26, fent una activitat doncs, entre mig de correfoc i correfoc per conèixer-les i crec que també serà prou interessant no veure què ens hi fan amb el foc i, bueno, crec que serà superinteressant veure
0: tenim
1: aquesta
0: ganes.
1: Nova entitat.
0: Clar que sí. Més coses?
1: Doncs, com sempre, doncs, anem a ballar doncs, a la zona de concerts, un grup de versions... després anava a dir pel més joves, però si és que al final... Si
0: al final ganes, tothom.
1: Si tens ganes de festa, continues amb els DJs i tota la nit ballant. N'hi ha com a activitat també aquesta nova que presenten a Pere Anton del Xurrafer, perquè acabis amb la menjant xurros, no?
0: El Xurrafer.
1: Aquesta típic,
0: això que fa tothom, no?
1: Tothom. És com acabar de festa i tornar a agafar energies, no?, amb els xurros.
0: I on es fa el Xurrafer?
1: Es fa a la plaça Pau Picasso i, bueno, ells t'explicaran, però, bueno, és una activitat nova que han cregut, doncs, poder fer-la nova, això, perquè és com molt típic, no? Ja des de, jo què sé, no? Potser des dels nostres pares, els nostres
0: avis, ja es feia.
1: Era molt típic d'acabar-hi la festa amb els xurros. I han volgut implantar-la i, bueno, a veure com va això.
0: Molt bé. El Xurrafest.
1: El Xurrafest. Això ja serà entre dissabte i diumenge, és la matinada, ja quan tanquem tot. També dir doncs, que Gegants torna amb la batalla, amb el Cercavila, que també...
0: Que no pot faltar, és un clàssic de Festa Major.
1: És la nostra Festa Major i la dansa de la batalla és el lloc idoni, la Joan Miró, que esperem que faci un dia impressionant de sol també, perquè puguem lluir doncs, a la plaça. I d'altra banda també... el Centre Cultural Andaluz, que sempre fa la Fèria de Mediodia, doncs també doncs,
0: farà
1: Fèria de Mediodia, estan implicats també en Festa Major.
0: Allà, a la seva zona, no?
1: A la seva zona, sí, que els és més prop i bueno, més fàcil per tot.
0: Molt bé.
1: I a més molt còmode també, aquell Clar. Espai. Està molt, molt, molt maco. Bueno, tot seguit, això aniran fent al llarg de tota la Festa Major les proves que fan les penyes, la donació de sang, que és prou important, que també col·labora molta gent, i que comença la batalla amb això,
0: amb la donació de sang.
1: I diumenge ja sabrem, doncs, de totes les proves, tindrem el veredicte cap a 3:45 de la tarda, sabrem qui de les dues penyes n'ha guanyat. També referir que de nou Palau del Mala seran el jurat que estigui al càrrec de les penyes, de la batalla, i que farà aquest seguiment, que també, bueno, ja són reiteratius, els agrada, i ho gaudeixen molt. També dir, doncs, que les penyes, dintre de les activitats que fan noves, fan aquesta carabé, que és una mena de tardeo, que el tardeo que és ara que ha vingut com per...
0: Està de moda.
1: Dèiem que entra la gent més gran de la nostra edat, però...
0: Al final li agrada a tothom,
1: perquè l'endemà t'hi pots aixecar d'hora, perquè... has anat a dormir d'hora.
0: Clar. I això diumenge tindrem tardeo?
1: Tardeo a la plaça Pau Picasso per part de la penya, sí.
0: Molt bé.
1: I alhora també al Sorralet, com és un clàssic a Montornès, l'Orquestra Meravella vindrà a delitar-nos amb el seu concert.
0: L'Orquestra Meravella, Meravella, un clàssic també per la gent que li agrada una altra manera de ballar, no?
1: Exacte. I després el ball, de nou. Quan acabi el concert, doncs tindrem el ball.
0: Jo abans, no sé si queden moltes activitats...
1: Jo crec que queda una també molt important, sí, que també té canvi d'ubicació, perquè hi estem al Lloro, el Castell de Focs d'Artifici. El portem a l'Ajuntament, perquè l'espai on ho fèiem fins ara, doncs, està ocupat, estan fent obres i no hi podem ser-hi.
0: Això és important, sí.
1: És molt important, sí. I doncs ho portem a l'Ajuntament.
0: Molt bé. I ara això que s'ha fet, pregunto, que s'està posant de moda, implantant a molts pobles, que és, en comptes de fer focs artificials, fer espectacle amb drons?
1: Sí, n'hi ha llocs que ho han fet, però jo crec que és molt inicial. Segurament haurem de veure, perquè a mi també m'ho han referit, però bueno, podem veure, podem mirar-ho, a veure... Però és veritat que també ens agrada molt els focs. Ens agrada molt el foc. Sí.
0: De totes maneres, la Festa Major segueix sent accessible per tot tipus de persones. Cada dia tenim la part de fira, de 6:30 a 8, amb atraccions, important, que no faran també música, no? Tota aquesta part que s'ha treballat des de fa temps.
1: Sí. Això continuem fent-lo. Em sembla que és de 6:30 fins a les 8, que sí, N'hi ha l'hora tranquil·la. També dic que els tiquets del 2x1 que fèiem fins ara, doncs, en comptes de ser, passaran a ser de nou a dijous, que és el dia festiu, o sigui, el 2x1 serà el dijous.
0: Dijous. Els 2x1?
1: El 2x1.
0: Que... Allò que es feia, que es donava als nens a l'escola?
1: Sí, això ja fa anys que no ho fem. El que es fa és que els firans que estan adherits, que volen fer-ho, tenen un cartellet a la guixeta i llavors tu ja saps quin és el que ho pot fer o no.
0: Molt bé.
1: I llavors això serà dijous, que és això, el primer dia de festa.
0: Molt bé.
1: També he de dir que tant dijous com en el pregó hi haurà un espai reservat per persones que tinguin mobilitat reduïda. I d'altra banda, la zona de concerts, com ja vam fer l'any passat, també n'hi haurà un espai on poden estar les persones també amb cadira de rodes, amb mobilitat reduïda, perquè puguin seguir el concert més a prop. Pulseres per les criatures, per les persones que necessitin també auriculars. També poden passar pel Casal de Cultura a demanar-los, que n'hi ha aquesta possibilitat. Hi haurà també el dijous hi haurà una persona que ens farà retransmetrà el pregó amb signes.
0: Perquè
1: puguem, doncs, també és part del compromís que tenim amb les entitats per fer-ho més accessible. També recordar que en la nostra restauració, a part del Sarau, doncs s'implica amb la Festa Major, no? Amb les postres, la pastisseria Villallonga, Cal Tomàs també amb els gelats, i el forn de Cal Fornet amb el pa de Festa Major.
0: I la Unió de Botiguers, que està amb tot,
1: amb
0: no?
1: Amb tot, amb la samarreta, amb els balcons, amb tot. Però crec que per ells fan un esforç prou important, doncs, de continuar, no?, amb les postres, amb el pa i amb el gelat.
0: Doncs tenim a tocar ja la festa, no sé si ens queda alguna cosa, no tenim temps, Mercè. Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres. Bona festa major, ens veiem a les places, als carrers, a la Fira, a la Picasso, a l'Ajuntament,
1: arreu,
0: a tot arreu.
1: Arreu, al carrer, al carrer.
0: Gràcies i bona festa
1: Gràcies
0: major.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. No hi ha dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.

0: fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.

0: Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
1: Fins al Malic de la Calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
2: Vale.
1: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Una semanita más que vamos a buscar ahí, vamos a indagar en el baúl de los recuerdos a ver qué encontramos. Buenos días, Alicia.
1: Buenos días, Nuri. Buen día, Miquel.
2: Muy buen día, Alicia.
1: Benvinguda. Has vist, avui, no t'has fixat?
2: Sí, et veig amb un fluor espacial avui. Sí,
0: les ulleres taronges.
2: Les ulleres aquestes amb un taronja fluor que porta, sí. Et queden superbé, eh?
1: Gràcies, gràcies, que m'he canviat les gafes. Una que lleva gafes, pues claro, hay que...
0: És molt moderna, molt moderna aquesta gafa. Sí, sí, ja t'estàvem veient, sí. Como para no verla.
2: No les perdràs, aquestes ulleres,
1: no,
2: eh?
1: No.
2: Brillen per la nit?
1: Pues no sé, no son fosforito, ¿no?
2: Ah, hem de provar aquesta visió nocturna.
1: Bueno, m'agrada que us agradin, perquè el meu color és el taronja i mira, jo...
0: I te les has comprat, vas corporativa, vull dir, t'has sí, de fer, t'hem
1: mira,
0: de fer
1: com
0: una,
1: ràdio,
0: clar...
1: Com ràdio Montorrent.
0: Avui t'hem de fer una foto, amb aquestes ulleres i el logo. Comencem, Alicia, perquè com sempre ens has portat una cançó d'aquelles per recordar.
1: Sí, una cançó italiana que és molt famosa i, ai, Sapore di ti.
0: Ai, sapore. O sapore.
1: Sapore, sapore di ti.

0: Bona tarda, benvinguts.
1: M'agradaria presentar-los una persona que potser la majoria de vostès no coneixen, però que la gent que va al mercat de la Boqueria sí que saben qui és.
2: De cunyat ben calents, eh?
3: Sí.
2: Aviam, què més voleu aquí?
3: Dos cafès amb llet.
2: Dos cafès amb llet? Bo i guapa, dos cafès amb llet. I aquest senyor?
4: Un
2: cafellet descafeïnat. Vol alguna pasta?
4: No.
2: Va bé. Vinga. Vol alguna pasteta, nena? Vol un torsadet petitet? El cava és el millor refresc que es pot prendre aquí a Catalunya.
3: I tant que sí, home.
2: Què vol dir la Coca-Cola americana? S'ha de prendre cava.
5: Tot un personatge, no?
6: Sí, és l'hora de Maripau Guet, que era un programa de TV3 que nos ha magazine que nos acompañó a principios de los 80 y hasta los 90 largos, ¿no? Maripau Guet empezaba cuando acababa la telenovela, ¿no? Este programa de tarde que ya pues y que funcionó muy bien, ¿eh? Y además que Maripau Guet, yo no sé por qué, se fue a la radio, pero de repente desapareció de TV3, ¿no? Y supongo que lo decidió ella, esto lo tenemos que mirar, pero fue una de las grandes locutoras y presentadoras y periodistas de TV3, que nos queda esa voz, ese acento de Lleida, y que ella pues también lo promocionaba y lo hablaba, ¿no? Este catalán lleidatà.
5: Pues nos ha llevado al mercado de la Boquería, un clásico en Barcelona, donde además conviven muchos personajes.
1: Aquesta és una d'aquelles persones que se'n diuen xerraires i segur que si ho preguntéssim a la gent que va a la Boqueria sabrien dir-nos el seu nom.
7: Este es Pinocho.
8: Pinocho.
7: Sí, el Pinocho és un xerraire.
8: Pues el Pinocho.
9: Pinocho! Ostres, el Pinocho!
1: Senyor Joan Baiem, bona tarda.
10: Hola, bones tardes.
1: El senyor Joan
5: Baiem. El Pinocho, que tothom coneixia de la Boqueria, no?
1: Regent, al mercat de la Boqueria des de fa més de 30 anys. I des de quan li diuen Pinocho, vostè?
10: Bueno, jo crec que ja a l'edat que tinc, tota la vida, amb els 25 anys que tinc, tota la vida ja.
1: Nena. Tota la vida?
10: Sí, jo crec que sempre m'ho han dit.
1: Vostè té 25 anys?
10: Vaig pels 26.
1: Ja, els porta bé, eh?
10: Home, sempre m'he conservat bé.
1: Escolti, vostè és el més xerraire del mercat?
10: Bueno, les peixateres en guanyen, eh? Les peixateres en guanyen. Però vaja, diuen que xerro molt.
5: Jo xerra molt. Xerrava molt el Pinocho de la Boqueria, que ens va deixar l'any passat. A més va ser una notícia que va circular per Barcelona. Era un dels cambrers més famosos del mercat de la Boqueria, tot i que ell no diu que sigui el més famós, sinó les peixateres, que és veritat que venen el seu peix doncs cantant, no? Però sí, com deia l'Alícia, un programa per veure a la tele i una noia per escoltar a la ràdio, la Maripau Guet.
6: La nostra Maripau sí que, bueno, jo és una de les periodistes que a mi precisament m'agraden molt. Tinc diverses periodistes i diverses que són el meu referent, no? I una d'elles és Maripau Guet, Gemma Nierga i Julia Otero, no? Però Maripau és que li tinc un carinyo especial perquè ella amb l'entrevista l'hem escoltat una miqueta i és que donava aquest carinyo, transmitia aquest carinyo als oients o als que veien el programa, no? És molt especial la Maripau, sí senyor, sí.
5: Doncs ens hem quedat una estoneta amb ella recordant-la i ara anem a los anuncios.
11: Acordaos, tenemos que llegar todos juntos.
12: Pues nada, hasta aquí hemos llegado, ¿no?
13: Bah, me encanta el olor a puerro por la mañana.
11: ¡Ay! ¿Habéis visto qué peras?
14: Ah. Al fin nuestro destino.
15: Trina, hecho con tres tipos diferentes de naranjas muy colgadas y no de la rama. Trina, y pásatelo fruta.
5: Ah, yo digo, no sé ni lo que están anunciando. ¡Trina!
6: El Trina, Trina, ¿tú te acuerdas que una vez fuimos a tomar algo, loco, tú y yo, y con la colla de amigos? Y el Manel aún se está riendo porque yo dije que me preguntaron el camarero o la camarera, ¿no? ¿Qué quieres? Yo un trinaranjus. Un trinaranjus. Me dice trinaranjus, me salió mi catalán bergadá y dijo un trinaranjus. Y aún el Manel se acuerda de aquello.
5: Aún se acuerda. Bueno, estas cosas que pasan. Y de los anuncios, ¿a dónde nos llevas, Alicia?

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Aus, classe d'animals vertebrats, ovípers, de sang calenta, que tenen el cor amb quatre cavitats, la respiració pulmonar, el bec corni, el cos cobert de plomes i les extremitats toràciques en forma d'ales aptes per al vol, capacitat que, excepcionalment, poden perdre.
2: Sí, sí, són les orenetes del podcast anterior, que encara són al balcó del Paraules Habitables. Vam dir que continuaríem el món ornitològic, no? Doncs aquí seguim, ara amb els ocells i les aus. Ocell i au són sinònims o hi ha alguna diferència entre una paraula i l'altra? Li preguntem a la Glòria Fontova, que és qui controla l'hàbitat aeri del Termcat.
3: Una qüestió que de vegades ha estat discutida pels especialistes és la contraposició entre ocell i au. Ocell i au són dos mots absolutament correctes en català i que el diccionari els recull. Però per a fer referència a la classe d'animal vertebrat, fins i tot el diccionari normatiu dona preferència a ocell. I au és un nom més secundari. Va haver un moment en què es volia fer en català una distinció com fa el castellà, és a dir, au, reservar-ho per designar doncs, la classe d'ocells, perquè en llatí es diu aves, i parlar d'ocell només per fer referència als ocells petits, perquè clar, en castellà sí que tenen la distinció entre ave i pájaro, però en català, ni en francès ni en anglès, no es fa aquesta distinció. Els mots que tenim per anomenar la classe d'ocells, doncs són els ocells. Les aus és un terme correctíssim, però té un ús més literari, gairebé, fins i tot.
4: Vaig com les aus.
2: I se'n pot dir d'altres maneres?
3: És veritat que en el llenguatge comú cal tenir en compte també que, a més de l'ocell, ocells, ocellets, existeixen variants lingüístiques. Per exemple, a Mallorca en diuen ocell i en algunes zones de Catalunya en diuen pardal. El País Valencià, Eivissa, les Illes, pardal com a genèric, fins i tot per anomenar tant ocells petits com grossos, són pardals. O moixons, que moixó s'utilitza habitualment per designar els ocells petits. Si veus una àliga, no li dius un moixó, ja li dius un ocelló.
2: Llavors, hi ha els noms de cada ocell concret en cada llengua, noms amb orígens de tota mena.
3: Totes les llengües del món disposen de noms comuns per anomenar les espècies d'ocells del seu entorn i les d'altres animals i plantes. Aquests noms comuns poden tenir diversos orígens. Poden ser noms patrimonials, que en diem, que són noms que ja ens venen directament del llatí. És el cas d'oreneta, irundita, derivat d'irundo, pot ser el cas de la perdiu, del llatí pèrdix, pèrdicis, o del falcó, falco, falconis. També hi ha noms que són d'origen popular, i d'aquí tenim noms com enganyapastors, un ocell que té un plomatge amb dibuixos negres i blancs que es confon molt amb el medi i que sol volar de nit entremig dels ramats per caçar insectes. O tenim altres noms populars com bec planer, per la forma que té el bec de l'ocell, el cagamànecs, o fins i tot el gafarró, d'agafar, perquè és un ocell que amb molta freqüència doncs, picoteja el gra. També hi ha noms que són creats pels especialistes, sobretot per designar ocells que no tenen un nom popular, perquè generalment no habiten en el nostre territori, o si l'habiten no són propers. Són, per exemple, ocells marins que no s'acosten gaire a la costa, i que també poden tenir aquest problema de dir, bé, veig l'espècie, però no hi ha un nom català per reconèixer-lo. Aleshores, aquests noms que creen els especialistes els poden crear de diverses maneres. Adaptar un nom científic al català. Així, un nom com anaireta, que sona absolutament català, no és més que l'adaptació del gènere llatí anairetes, per designar doncs, diverses espècies ornitològiques de la família dels colúmbids, d'uns coloms que no volen per aquí a Catalunya. També poden crear els noms manllevant-los d'altres llengües. N'és un cas el pingüí, una paraula catalaníssima, però que hem agafat de l'anglès, penguin. O el colibrí, que l'hem agafat del francès.
2: I en els casos dels ocells exòtics, que no en són coneguts, què fem, Glòria? Com els coneixem?
3: Altres noms, en canvi, ja ens sonen més exòtics, perquè són realment ocells tropicals o de l'Amèrica del Sud. Aleshores, clar, si diem que en català hi ha un ocell que es diu xatxalaca, aquí sí que ja ens n'adonem que de català no en té gaire. I, de fet, és una adaptació del castellà xatxalaca, però que al mateix temps ve de la llengua nahual xatxallau, que és una llengua parlada a Mèxic i que fa referència a l'onomatopeia, sembla el crit que fa aquest ocell.
2: I xatxalaca, com s'escriu en català?
3: S'ha adaptat al català i l'adaptació ha implicat que si en castellà s'escriu xatxalaca amb CH, nosaltres hem adaptat la grafia al català, com podem tenir txec o com podem tenir altres paraules. Sí, com el xile ha pesat més la tradició escrita. En aquest cas no, és un ocell que els ciutadans no coneixem i que sí que ens permet fer aquesta adaptació, fer-lo més nostre.
2: Però en aquests casos d'ocells exòtics que no coneixem i que tenen noms estranyíssims, no sempre encatalanitzem la grafia, oi?
3: Un cas, per exemple, que no hem fet aquesta adaptació, d'origen maori de Nova Zelanda, és el kakapo. No l'hem adaptat, o sigui, s'escriu amb K, K-A-K-A-P-O, i no l'hem adaptat amb C. Per què? Perquè també ens fixem en què han fet les altres llengües. Si han respectat aquest nom d'origen maori, doncs es respecta. I mantenim aquest nom adaptat, això sí, amb l'accent, kakapo, però res més.
2: Un cas curiós, el del kakapo, que s'escriu amb K i no vola, una espècie que és tot un desafiament a Darwin. I, Glòria, també ha passat que alguna vegada els experts us inventeu el nom de l'ocell, oi?
3: Els especialistes també poden crear neologismes a partir de les característiques morfològiques que té l'ocell. Per exemple, un ocell que habita les costes mediterrànies quan arriba l'estiu, però que és propi a les costes nòrdiques, és el mascarell.

0: Tenim un ocell que es diu capdill i la família a la que pertany és la família dels tirànids. Ja ens podem imaginar que és un ocell que es caracteritza per tenir un comportament molt territorial, molt agressiu amb altres ocells de presa que sobrevolen el seu territori. I de vegades també es poden crear noms a partir, per exemple, dels hàbits alimentaris. El menja mel, el menja gra...
1: Tot això, el Termcat ho heu compilat en un únic llibre.
0: En el cas del diccionari dels ocells del món, és un diccionari que ha tingut la intenció de plegar més d'11.200 fitxes terminològiques relatives a totes les espècies del món, classificades en aquesta classificació que dèiem taxonòmica, en ordres, famílies, gèneres i espècies. I cada fitxa d'aquestes 11.000 doncs, inclou la denominació comuna en català i els equivalents en castellà, francès, anglès i alemany i el nom científic. I també s'inclouen il·lustracions i notes complementàries doncs, sobre algunes qüestions que poden ser d'interès.
1: I permet-me la broma fàcil, Glòria, posar tots aquests ocells en un únic volum deu haver costat un niu, oi? Sí, val, l'acudit és dolent, però la pregunta no.
0: Des de la perspectiva, diguem-ne, ornitològica, podríem dir que el temps de cria de tot aquest ocellam ha durat 10 anys i que entre els anys, entre el 2017 i el 2022, aquests ocells han anat alçant el vol per aquest diccionari que és consultable en línia des del web del Termcat i entre aquests anys, el 2022 ja es va donar per finalitzat, el niu va quedar buit. Però la veritat és que des del 2022 fins ara encara hi hem anat treballant, actualitzant noves espècies que han sorgit, s'han generat tres famílies noves amb les espècies que hi pengen.
1: Espècies noves, aquestes alçades?
0: Els ocells no es poden tenir mai catalogats perquè cap científic coneix quantes espècies d'ocells hi ha al món. És més, cada dia desapareixen espècies on apareixen de noves, o hi ha espècies que subdivideixen en dues o en tres espècies. No? Els avenços científics, sobretot en genètica, permet cada dia descobrir coses noves. És una tasca, la dels ornitòlegs, que no s'acaba mai.
2: El diccionari Termcat.
1: Els tres termes del podcast d'avui són formatge madurat, meteo i fum de segona mà. Som-hi!
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
1: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
2: Meteo, declaració de les condicions meteorològiques que es preveuen per a un període de temps en una àrea concreta de l'atmosfera.
1: Després de molts anys d'ús entre els professionals de la meteorologia, finalment s'ha acceptat la denominació meteo com a sinònim de la previsió del temps. Aquesta forma lidida es va popularitzar primer als mitjans de comunicació francesos i per contagi ha estat sempre molt present a les redaccions catalanes. Ara està completament acceptada. Plogui o faci sol.
2: Fum de segona mà. Fum inhalat per una persona fumadora passiva, que inclou el fum exhalat per una persona fumadora i el fum procedent de la combustió pròpia del tabac.
1: El fum que aspira sense voler quan algú encén una cigarreta a prop teu s'anomena fum de segona mà precisament perquè, com recull el diccionari normatiu, no prové de la font immediata i ha estat usat. També

0: pot dir fum ambiental de tabac o fum de tabac de segona mà. Els especialistes assenyalen que aquest fum conté pràcticament les mateixes substàncies nocives que aspira el fumador i per això és important respectar les prohibicions de fumar en entorns en què altres persones es poden convertir en fumadors de segona mà.
1: Paraules Evitables és un podcast en col·laboració amb el Termcat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Soc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
5: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital.
7: Cada dilluns a la una del migdia a Ràdio Montornès.
8: Sintonizes Ràdio Montornès.
9: So how's your evening so far?
10: Bonsoir, ça va fantastique.

me'n record dels dies que coien mal de la son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

és aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de ves, l'etzer.

miràvem els cargolets que sortien contents, i tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc a punt de cuinar-lo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre i cinc.

els teus ulls cavalcaven buscant un desig. Les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: pots fer? Dona'ns quatre claus, si us plau.
1: Vale, primer punt, funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
0: Un circuit circular, diríem,
1: un circuit circular.
0: Que role, que role.
1: Donar-li més vida a aquell
0: perfecte.
1: Producte.
0: Perfecte. I si no funcionen?
1: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Oh. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors ens entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh. que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
0: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
1: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015. Vull dir que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem-ne, aquells comerços o, diguem-ne, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
0: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta que dius, home, sí, perquè clar, ho diu una llei, eh?
1: Correcte.
0: M'ho has de recollir.
1: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
0: sí.
1: moltes de les que coneixem, sí. aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, uh-huh. jo què sé, uns endolls, una Alexa
0: una
1: que no funciona, una afaitadora, sí. totes aquestes uh-huh. coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
0: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat a la deixalleria, mai al contenidor de la resta, Tere.
1: Aquesta part molt important perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llancem a la resta, a la deixalleria.
0: I tampoc els abandonem al carrer. Eh?
1: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
0: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
1: Molt bé.
0: Adéu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès.

0: ¿O pillas? ¿Hoy que sí?
1: Vale.
0: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu. Això és Cocodril Club.

¿Qué tal, cocodril? Cocodrila, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. En els pròxims minuts et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar en primavera. Vens amb mi? Som-hi. Deixa volar la teva imaginació. Estàs a la ràdio. El mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar. La presència.

0: És la cançó del Baby.
1: Baby, I love you to want me.
0: Me gustaría que me quisieras. 1972. El senyor era Philippe Lavoie, conegut com Lobo. Cançó que inevitablement per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven, que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si ella deia que sí, per apropar-se una mica més, per abraçar-la, i potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet. Ai! S'han de comptar els bons records, com si fossin diners, o com si col·leccionessis, no sé, targetes postals, per exemple.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels anys més màgics de la meva vida. Tu ja hi eres? Per cert, ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic, m'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. O si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu, com el programa, Cocodrilclub. Agrega't i que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé estiu ja del 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, al Maresme, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, el circuit Calella-Pineda de Mar en bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que et poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música, sempre, tot el temps, all the time. Deliciós, el so dels Doobie Brothers. Recordes?

0: Listen to the music. All the time, sempre. Escolteu la música. Guardeu-la a la vostra farmaciola d'emergències. Per si de cas, no us allunyeu mai d'ella. Heu de tenir-la a prop. Doobie Brothers, un record molt agradable. Bicicleta, la colla, els amics, les amigues, Calella, Pineda de Mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava, com sempre, escoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de bromes amb els seus personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar. Vaig prema play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquella cançó que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. Li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a grans musicòlegs, a gent que en sap molt i a gent que no s'hi dedica però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista. En fi, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Neill, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

0: estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir.
1: Have you lost the game and you're not playing?
0: Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava.
1: It's just a song wrote for you.
0: Al conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neill, vaig investigar alguna cosa de la seva biografia i es troba molt poc a internet. No va ser gaire conegut ni al seu país, ni a Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar el single amb molt poca distribució. El va presentar de novetat aquella tarda de dissabte a Rafael Túria. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit.
1: I'd want to love Rosalie.
0: Rosalie, Sam Neill. Viu avui. Que et passes la vida esperant a veure què passa i al final el que passes la vida. I potser ja és més tard del que et penses. Però permeta'm recuperar un altre tema oblidat per el pas dels anys. De Crosby, Stills & Nash, del 1982. Wasted on the Way, que aquí es va dir Perdido en el Camino.

Waltzed on the Wii, realment deliciós, perdut en el camí, Crosby, Still, Nash, des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972. Era estiu, era de nit. Era de nit quan ens transportava un taxi que mai vaig saber si era del tot legal. Un taxi especial, on del mig s'aixecaven unes cadires amagades i que podia portar fins a 7 persones. Un taxi que anava a un petit poble d'Osca, del Pirineu aragonès, que tenia molt mala combinació per arribar-hi des de Barcelona si no tenies cotxe, perquè estava lluny de quasi tot. Així que hi havia gent que es buscava la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona. Bessians, que així es diu al poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major n'hi havia més del doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el Pepito, que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. El viatge feia interminable. Trigava com 6 hores, sí. I, a més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt avorrida, sobretot per nanos de 14 anys com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig preparar un petit artilugi per tal de que, a través del meu reproductor de cintes de casset portàtil, que només tenia sortida per un auricular, poguessin sortir dues senyals a 2 auriculars. Mono, evidentment, era mono, per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les, tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que per altra banda era l'única emissora que s'agafava durant tot el trajecte i una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això fa uns 40 anys. Però recordo que la primera cançó, que va ser com una entrada d'aire fresc després d'estar escoltant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, que me l'havia presentat per Ràdio Joventut l'Agustín Rodríguez com a novetat. Everything I Own, del grup Bread, que aquí es va dir Todo lo que tengo.

Hi ha fotos que la vida va convertint en retrats. I molts anys després, ens ensenyen les coses que no sabíem i les que amagàvem, com si el temps les hagués tornat a revelar amb els líquids de l'odi i la nostàlgia. A vegades, contemplo aquests retrats i veig el rodatge en lloc de veure la pel·lícula. En directe des del Madison Square Garden de New York, John Denver.

poemes, pregàries i promeses. Aplaudiments per John Denver, sempre en el record dels cocodrils. Estic intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies, si ets dels habituals, per la teva fidelitat al programa de tants anys. Molt benvingut si ens has trobat com per casualitat, passejant per el dial, i és la primera vegada que comparteixes la nostra música.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Recordes per aquelles festes particulars quan una mirada de la persona desitjada et significava un món? I per un somriure, un cel. I de cop, Demis Roussos, al capdavant dels fills d'Afrodita, cantava Magí i Jolie.

0: Una d'aquelles cançons que et va atrapant poc a poc, oi? Marie Jolie, dels Aphrodite Sang, Demis Roussos, Vangelis, Papatanasio i l'etcètera de les coses. És clar que en els moments més bons i també alguns dels més fumuts de la vida, sempre oportuna i oportunista hi ha una cançoneta a prop sonant. La primera vegada que vaig escoltar aquesta, jo no estava gens bé. Aquella tarda de festa particular, després d'estar pendent d'ella tota la tarda, ella va acabar ballant amb un altre que segurament era el noi que li agradava. Potser ni es va fixar en mi. Una amica em va deixar a l'LP el disc gran dels Aphrodite Child. Només coneixíem els temes que s'havien extret en single. I al tornar a casa, aquella nit que no podia dormir, d'impotència, de buit, bueno, qui més qui menys ha viscut escenes semblants, i us podeu fer una idea de com em sentia. Fluixet a la meva habitació per no molestar ningú, esclar, era ja tard, eren 11:45. I el dia següent, dilluns, s'havia d'anar al col·le. Em vaig posar aquell disc que em va deixar un col·lega d'Aphrodite Child. I em va agradar Marie Jolie, malgrat que aquella nit no estava jo per gaires conyes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Car je suis heureuse.
0: Aquesta és música d'una pel·li francesa per recordar una història que va tenir com a protagonista a la meva cosina, que tot i que va néixer a Catalunya, per nosaltres era la francesa perquè molt petita se'n va anar allà. I el 1972, quan va tornar per unes vacances, la vaig incloure a la meva colla d'amics. I a un d'ells, a Paco, que era el més aventurer, se li va acudir fer una excursió a la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla de Claramunt. La idea era agafar el carrilet des de la plaça Espanya de Barcelona fins allà i després pujar tota la muntanya fins a dalt, fins al castell de la Pobla de Claramunt. Era un diumenge del mes d'octubre, si no recordo malament, del 1972. Però la meva cosina, la Margarita, es va portar un tocadiscos portàtil que funcionava a piles i això ens va fer molta gràcia. I va tenir el detall d'endur-se aquest tocadiscos a l'excursió i jo vaig portar uns quants discos. De manera que en el tren anàvem sentint discos, tot i que alguns saltaven molt per el tracateig del tren, no? Però després, allà dalt, a la Pobla de Claramunt, vam improvisar un guateque. Érem uns 40, més o menys. Aquells tocadiscos petits, de maleta, tenien molt poca potència, el seu volum era fluix, però vam buscar un raconet on hi havia reverberació i així semblava que sonés una mica més fort. Portàvem pocs discos a sobre, però en aquell moment el que a mi m'agradava més, l'últim que m'acabava de comprar, el que començava a estar de moda, va sonar moltes vegades. I per això no l'he oblidat mai, tot i que aquí no va ser número 1. Era una cançó molt simpàtica d'una banda anomenada Mardi Gras. El títol, Too Busy Thinking About My Baby, que aquí es va dir Demasiado Ocupado, Pensando en mi Nena.

0: too busy thinking about my baby. Sí. Estic massa ocupat pensant en la meva nena. Records del 72. Dura divertida cançó del grup Verdi Gras. Records d'una excursió a la Pobla de Claramunt amb el carrilet, que no arribava mai. Bé, en realitat continua tardant el mateix que fa 100 anys. Si vas amb presses no interessa. Però si ets romàntic, té la seva part positiva, et traslladen al temps. Sí, si em refereixo als ferrocarrils de la Generalitat que van de la plaça Espanya a Igualada.
1: Cocodril Club.
0: Era una tardor que en principi es presentava grisa, però el 18 d'octubre d'aquella tardor tot va donar un gir quan la ciutat de Barcelona va ser confirmada com l'organitzadora dels Jocs Olímpics del 92. Això, al marge de que ens agradi més o menys l'esport, ens va fer creure que alguns somnis finalment es poden fer realitat. I mentre a la ràdio sonava aquesta enigmàtica cançó d'un one-hit wonder, John Farnham, You Are.

0: tenia força. You are the boys. Tu ets la veu. El poder de les paraules. Però no t'oblidis mai que també hi ha poder en els silencis. Era John Farnham. Era la tardor de 1986. Aquella tardor vaig jugar i una altra vegada vaig perdre. Però en el joc de la vida sempre es perd si no es juga. Tot seguit juguem a remenar el nostre arxiu de trucades al contestador automàtic. Aquesta es produïa el 1996.
1: Hola, buenos días, Albert. Mira, soy Emilio de San Andrés. Me gusta muchísimo tu programa. Y hace mucho tiempo que no oigo una canción que seguramente te gustará ponerla. Es Jim de Oliver. Muchas gracias.

جن. A banda del nostre amable comunicant del 1996...

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Montornès, 91.2 de l'FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Us agrada que us els toquin? Bluesin Rock!

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí. Ràdio.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge.

State Azur, Nacho Sotomayor, entre molts altres. Comencem, i el tema que obre aquesta selecció a espai d'avui és My Infernal World de Gigi Parky and Labs. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts a Selecció a Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Ambala, Nova Casa,

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter...

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale. I em mira les
2: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Springsteen, Deliver Me From Nowhere, s'afegeix al seguit de biopics musicals que defugen de la cronologia exhaustiva per centrar-se en un moment de fractura creativa. Així, el film situa el focus en el procés de creació de Nebraska, l'any 1982, un disc que va significar una inflexió radical en la poètica sonora i emocional de Bruce Springsteen, allunyant-lo durant un temps del múscul elèctric de la E Street Band per endinsar-se en una escriptura despullada i crepuscular. L'interès del film no rau tant en la recreació de la icona pública com en l'exploració del conflicte interior. La interpretació de l'actor que encarna Springsteen, Jeremy Allen White, un dels punts forts del film, evita la imitació mimètica per apostar per una aproximació psicològica. Però abans de parlar d'aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Springsteen, Deliver Me From Nowhere, neix com una de les biografies musicals més introspectives i audaces del cinema contemporani. El film ha estat dirigit i escrit per Scott Cooper i es tracta

d'una adaptació del llibre homònim de Warren Zanes amb elements de l'autobiografia Born to Run. La pel·lícula, tal com han dit a l'inici, s'endinsa en el procés creatiu i emocional que envolta la concepció del llegendari àlbum Nebraska de l'any 1982. El projecte com a tal va néixer del desig de retratar una etapa poc explorada de la trajectòria del músic i cantant, el moment en què, confrontat amb l'èxit global i les expectatives comercials, es va aïllar per crear un treball d'una nitidesa emocional crua i minimalista. Cooper va assumir tant la direcció com el guió, amb l'objectiu de capturar aquesta vulnerabilitat i determinació artística. La decisió d'adaptar el llibre de Zanes per documentar la part del procés de creació de Nebraska va portar una base narrativa sòlida per explorar tant la psicologia de l'artista com els mecanismes del seu procés creatiu. Hey!

El paper de Springsteen recau sobre Jeremy Allen White, conegut per la seva intensitat interpretativa, assumint el repte de recrear no només la veu i l'actitud física del músic, sinó també les complexitats emocionals d'un moment fonamental de la seva vida. Al seu costat, Jeremy Strong interpreta John Landau, mànager i aliat crucial, mentre figures com Paul Walter Hauser, Stephen Graham i Odessa Young completen el repartiment protagonista, aportant profunditat als personatges que orbiten al voltant de Springsteen durant aquella època de la seva vida. La preparació dels actors va exigir un compromís amb l'època i el context. White no només va estudiar l'estil interpretatiu del músic, sinó que va participar en sessions de gravació i pràctiques vocals per fer creïbles les seves interpretacions en pantalla. Aquest nivell d'entrega es percep especialment en aquelles seqüències musicals i els moments de gravació a l'estudi, on la línia entre la recreació i l'autenticitat s'esvaeix. Un altre dels trets distintius de la producció va ser la seva fidelitat territorial. La major part del rodatge es va dur a terme a New Jersey i Nova York, llocs claus en la biografia de Springsteen, amb escenes addicionals a Los Angeles. Diferents poblacions de New Jersey van transformar carrers, locals i establiments per reflectir l'ambient de l'època i es van utilitzar llocs emblemàtics com The Stone Pony a Asbury Park, icona de la música local, per transportar l'espectador a l'any 1982.

Abans del rodatge principal, l'equip artístic va dur a terme una extensa preproducció per recrear amb fidelitat l'estètica de l'època, des del disseny de producció a càrrec d'Estefania Sela fins al vestuari de Kasia Wallikamaimon, tot contribuint a una ambientació que respira autenticitat. El rodatge, iniciat el 28 d'octubre i que va durar al voltant de 10 setmanes, es caracteritza per una combinació de seqüències íntimes i captures en entorns reals. L'equip va treballar amb rigor per reflectir el procés d'enregistrament de Nebraska, incloent la gravació d'escenes als estudis Power Station de Nova York, un espai emblemàtic on es van recrear atmosferes musicals on la tecnologia i els rituals sonors dels anys 80 es manifesten físicament en pantalla. Durant el rodatge, l'atenció al detall va ser constant, des de l'ambientació de comerços i espais urbans fins a elements com vehicles d'època, instruments i aparells de gravació autèntics, tot amb l'objectiu de transportar l'espectador a la mentalitat i geografia sensorial que va inspirar Nebraska. Springsteen va visitar en diverses ocasions el set de rodatge de Nova Jersey per observar el procés de reconstrucció de moments claus de la seva pròpia vida, reforçant l'aprovació del projecte per part de l'artista original.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Un cop finalitzat el rodatge de la pel·lícula, entra en una fase de postproducció prolongada i meticulosa. El muntatge que oscil·la entre l'anàlisi psicològic i la reconstrucció històrica va ser estructurat per oferir un ritme contemplatiu però constant, permetent a l'espectador submergir-se en la introspecció que va definir el procés creatiu de Nebraska. Els efectes visuals, tot i no tenir un pes important, també es van utilitzar per ajustar façanes, senyalització urbana, trànsit i atmosferes, i d'aquesta forma retornar-les als inicis dels anys 80. La fotografia, d'una calidesa apagada i en colors continguts, esdevé una extensió del relat musical. El resultat és una homogeneïtat estètica que reforça la sensació d'intimitat creativa. Un dels elements essencials de la pel·lícula és la seva banda sonora. Cooper opta per un enfocament dual. Per una banda, la interpretació de Jeremy Allen White, que assumeix la veu de Sprinting amb múltiples seqüències musicals i d'estudi. I per altra banda, una selecció musical amb temes emblemàtics utilitzats amb prudència i carregats de subtext dramàtic.

El soundtrack oficial inclou 12 pistes, majoritàriament versions interpretades per White, que reprodueixen peces icòniques com Nebraska, Atlantic City, Highway Patrolman o I'm on Fire, reforçant un espai sonor coherent amb el moment històric i emocional del protagonista. Aquesta estratègia reforça tant la versemblança musical com el treball actoral. El disseny sonor juga també un paper clau. L'atenció als detalls de les sessions de gravació, el so de les màquines analògiques, les reverberacions naturals i la respiració dels instruments constitueixen un paisatge sonor d'alta fidelitat. La sonoritat planera, sense sobreproducció, dialoga amb l'essència de Nebraska i amb la tesi central del film, la recerca d'una veu interior desproveïda d'ornaments. L'estrena del film va tenir lloc el 21 de novembre de 2025. Prèviament es van fer preestrenes a ciutats simbòliques per al relat, com Nova York i Los Angeles, però també a Madrid, on la presència del protagonista i el director van potenciar la cobertura mediàtica europea. Es va estrenar simultàniament en circuits comercials i en sales de perfil autoral, buscant arribar també a aquells cinèfils interessats en biografies musicals rigoroses, permetent assegurar un primer cap de setmana sòlid i prolongar la seva vida a cartellera.

Des del primer moment, la crítica va destacar la qualitat interpretativa de Jeremy Allen White, l'elegància en l'enfocament biogràfic, el tractament rigorós del material musical i el subtil equilibri entre la dramatització i la documentalització històrica. A escala mundial, el film va generar un especial ressò en aquells països amb tradició rockera i va consolidar-se com a una de les representacions més cuidades del procés creatiu d'un músic contemporani. Un aspecte menys comentat, però també rellevant, de Sprinting Deliver Me From Nowhere és el seu impacte en l'esfera musical i cultural. La pel·lícula ha estat objecte d'anàlisi per part d'institucions dedicades a l'estudi de la música popular contemporània, particularment per la manera com articula el procés creatiu i el vincle entre tecnologia i expressivitat. Més enllà de la mitologia associada a Sprinting, Cooper proposa una lectura operativa i concreta. Com es treballa un disc, com es negocia amb els productors, com influeix la indústria en la intimitat creativa i fins a quin punt el so final és el resultat d'una cadena de decisions més que no pas d'un fet creatiu. Aquest enfocament està tractat en taules rodones, seminaris i simposis, subratllant la validesa del film com a eina pedagògica.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: La interpretació d'Allen destaca no tant per la imitació com per la interiorització del personatge. El seu sprinting no és un doble ni una caricatura. És un home atrapat entre les expectatives d'un mercat que l'idolatra i la necessitat íntima d'expressar fragilitat. La pel·lícula també defuig de la mitologització de l'estrella, posant el focus en un home de 32 anys que treballa amb una guitarra, un magnetòfon i un quadern. Aquest enfocament troba el seu punt àlgid en les escenes d'enregistrament domèstic, on la música apareix desproveïda d'arranjaments i la veu emergeix impúdica, gairebé trencadissa. L'elecció de Jeremy Strong per interpretar John Landau funciona com a contrapunt dramàtic. Landau és representat com un interlocutor exigent però sensible, la figura que canalitza les tensions entre l'artista i el mercat. Els dos actors no només representen dos personatges, sinó dues visions del món. Les localitzacions de les que ja us he parlat abans no són únicament espais físics, sinó dispositius narratius que aporten un context sociocultural determinant. El film recrea amb rigor la Nova Jersey i la Nova York de principis dels 80, on el declivi industrial, l'auge de suburbis i la transformació dels barris obrers ofereixen un marc visual coherent amb l'estètica de Nebraska.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

La banda sonora, dissenyada per complementar la narrativa visual, actua gairebé com un personatge més. Les versions interpretades en pantalla per Jeremy Allen White estan entrellaçades amb fragments de música de catàleg i temes originals de Sprinting, creant un diàleg constant entre la recreació i la memòria auditiva. Això genera un efecte immersiu. Els espectadors no només observen el procés creatiu, sinó que el senten a través d'una combinació de fidelitat i reinterpretació. L'execució per part de l'actor dels temes més destacats del soundtrack no és exactament idèntica a les gravacions originals, però manté l'essència emocional i tècnica que caracteritza Sprinting, reforçant el vincle entre l'actor i el personatge. El disseny sonor va ser clau. A part de les pistes musicals, es va treballar la textura ambiental, incloent el so de cintes, consoles analògiques i petits detalls com portes, passos i respiracions. Aquesta precisió reforça la immersió i permet percebre la gravació com un acte físic i humà.

A mesura que tanca la temporada fílmica, Sprinting Deliver Me From Nowhere s'ha guanyat un lloc de reconeixement fora de les llistes de nominacions de la indústria principal, però mèrits acumulats que mereixen una mirada atenta des d'una perspectiva crítica i especialitzada. En els premis anuals de la AARP, l'obra va obtenir el guardó a millor pel·lícula d'època, un premi que posa en valor la seva capacitat de transportar l'espectador a un moment històric i emocional molt concret, amb rigor i estil. A més, el treball de Jeremy Allen White va obtenir una nominació a millor actor de drama als Globus d'Or i, juntament amb Scott Cooper, el seu director, va rebre el Cultural Icon Tribute als Gotham Independent Film Awards, un reconeixement que subratlla la trajectòria artística i la influència cultural del projecte. Aquest conjunt de premis i nominacions dibuixa un perfil d'una obra estimada per sectors específics de la comunitat cinematogràfica, un biopic que prioritza la interioritat i la fidelitat emocional per sobre del glamur convencional del gènere i que ha assolit un reconeixement més que merescut, malgrat no haver entrat en el cercle més visible dels grans guardons.

0: T'agrada el cinema? La llanterna màgica.
1: A la 98a edició dels Premis Òscar, l'absència de Sprinting, Deliver Me From Nowhere, de la llista de nominades, s'ha llegit com una d'aquelles decisions que revelen tant els límits del sistema com les inèrcies de la temporada de premis. Aquesta elecció estètica de la pel·lícula la situava en un territori incòmode per l'acadèmia, que sovint premia l'ostentació de transformacions visibles i arcs dramàtics concloents. La gran oblidada d'enguany també posa sobre la taula la fragilitat del relat de la temporada. L'impuls inicial, els termòmetres crítics i la narrativa mediàtica no sempre cristal·litzen en vots. Però que l'acadèmia no hagi abraçat el film no erosiona el valor. Al contrari, en reforça la condició d'obra que demana una recepció contracorrent lluny del dictat del palmarès. Potser el seu lloc natural no era la vitrina de les estatuetes, sinó la persistència a la memòria cinèfila, allà on les pel·lícules que no criden acaben amb el temps parlant més clar. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana, amb Jaume Escala.
3: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa.

0: Ràdio Montornès.
1: Entro aquí.
2: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
1: Per això, per això, no?

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.